dinta, tete, kata, gadi, ge, ne, da, tada, tada, tada, kata, dinta, tete, kata, gadi, ge, ne, da, tada.